0: Panícula, con Yolanda Flores.
1: Ell va començar per dalt, va baixar fins les seves cames i li va clavar les ungles a la cuixa. Li va deixar marca. Ella li va preguntar si la salvaria del castell i ell va dir-li que sí.
2: Todos sabemos que los festivales